0: 106.7 FM.
1: En tus parlantes, FM Imperio, la radio que más gente escucha.
2: Tu carrera va a tener, va a tener, va a tener. Tu show va a tener, va a tener, va a tener. Va a